0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: FM 100.3.
1: Hola, res. Només volia dir-te que tinc moltes ganes de veure't.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: El teu cor és tan petit que ni tan sols t'estimi a tu. La teva ment es creu tan gran, gran,

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.

A Ripollet Ràdio escoltes les millors cançons de l'estiu. Refresca't amb la cançó de l'estiu a Ripollet Ràdio.

0: Ja és aquí l'estiu. Deixa que la ràdio et refresqui.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.